0: 3317, 93 373 3317, oloresmetal.com.
1: I aquest ha estat el repàs de l'actualitat de Catalunya i Andorra. Continua la informació i, de fet, et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en Cope. Que tinguis un molt bon matí.

0: Tony Martínez.
1: Alberto Herrera.
0: ¿Qué nos cuentan nuestros grandes amigos de Airbnb?
2: Oye, pues mira, te voy a contar y te voy a recordar que yo creo que lo sabes, pero para quien no lo sepa, mañana en Herrera, en COPE, de la mano de Airbnb, hablaremos sobre el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. ¡Qué maravilla! Repasaremos las claves de esta cita histórica que está poniendo el foco sobre muchos pueblos españoles, cómo lo están viviendo los viajeros y los destinos que les recibirán. Consejos para disfrutarlo de manera responsable y mucho más mañana en Herrera en COPE.
3: Herrera en COPE.
4: Estàs escoltant
5: COPE Lleida
4: 97.4 FM.
6: Brasa d'excel·lència a la zona alta de Lleida, amb la millor selecció de carn, peix fresc i marís, el teu dinar o sopar, en un espai elegant per gaudir de la millor gastronomia. També disposem de menús adaptats per a qualsevol celebració. Espectacular selecció de vins i caves. A Brases Assador, al carrer Alfred Parenya, número 7. Reserves al 614-36-66-34. Ha estat víctima d'una estafa bancària i li han desaparegut diners del seu compte inesperadament? A Cudos Consultors som especialistes en dret bancari i estafes per internet, amb una àmplia experiència d'assumptes on els clients han recuperat els seus diners. Disposem d'un equip d'advocats que estudiaran el seu cas i l'ajudaran a reclamar la quantitat que hagi perdut. Cudos Consultors, a Balaguer, Viella i Lleida, passeig de Ronda 57, telèfons 973 28 28 18 i 973 27 27 99.
7: Liquidació per jubilació a González Joyers. No et perdis aquesta gran oportunitat. Grans descomptes en rellotges i joies. Compra els teus regals al millor preu. Aprofita ara la liquidació per jubilació de González Joyers. Vine ràpid que s'acaba. Estem al carrer Correu Vell número 4 a l'eix comercial de Lleida entre Sant Antoni i Blondel i a gonzalezjoyers.com. Obert de dilluns a divendres.
8: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
9: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
8: A més, té un 98% de carn.
9: És natural que es noti, oi?
8: Doncs sí, natural.
10: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
11: Aquest estiu, refresca't a les piscines municipals de Lleida. Estan obertes cada dia fins a 8:45 als diversos barris de la ciutat. Reserva i compra la teva entrada a piscines.paeria.cat, on també et pots informar sobre els abonaments i les bonificacions. La temporada de bany acaba el 6 de setembre. Ajuntament de Lleida.
12: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
13: ¡Claro que sí!
12: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
14: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
12: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
15: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
12: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
16: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
12: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en cope.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
4: Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
17: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
4: Suscríbete.
3: COPE Lleida.
0: Herrera en COPE.
4: Estar informado.

0: però més enllà del carrer hi ha un lloc on el confort tèrmic hauria d'estar garantit per llei i per salut, i on, malauradament, no sempre és així. T'estic parlant dels centres d'atenció primària, els CAP, que, vaja, normalment et diria que la gent no hi va perquè vol. O sigui, hi vas perquè no et trobes bé, perquè tens alguna malaltia o el que sigui. És a dir, no és un lloc que tu vagis a passar l'estona. El Sindicat d'Infermeria SATSE a Catalunya ha tornat a encendre les alarmes denunciant que hi ha centres on el termòmetre interior frega o supera els 30 graus a causa d'averies estructurals o una manca de manteniment crònic dels sistemes de climatització. Una situació que no només genera estrès tèrmic als professionals, sinó que afecta directament els pacients, molts d'ells vulnerables. Anem a analitzar aquesta problemàtica. I està amb nosaltres la Marta Rubies, ella és delegada del SATSE. Marta, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, bona hora.
0: Marta, des de el SATSE heu denunciat casos concrets de centres que treballen en condicions extremes, que freguen els 30 o 32 graus de temperatura interior. Quina és la radiografia exacta que us trobeu a dia d'avui als CAP i quines són les zones més afectades ara mateix?
1: Podríem dir que això afecta genèricament pràcticament a tots els centres d'atenció primària de Barcelona ciutat, en aquest cas estem parlant.
0: Sí.
1: Perquè això està passant al CAP on jo treballo, el CAP Sant Llei, però és molt més extrem si ens anem a la zona de Vallcarca, si ens anem a la zona de Sant Andreu, vull dir que això està generalitzat a tots els centres d'atenció primària. Les incidències i els avisos a la unitat bàsica de prevenció són un degoteig des que ha començat la onada de calor.
0: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Deia jo que al CAP una persona no hi va per gust i, per tant, a més, parlem de problemes de salut, hauria d'estar molt cuidat, això, crec.
1: Correcte. A més, és que hem de pensar que els centres d'atenció primària tenen una doble funció, que és aquí la paradoxa que es dona. Per un costat som els que ho estem oferint totes les prevencions i seguir preventives per la cura de la salut de les persones, especialment les vulnerables, i les seues famílies, i alhora servint com a refugis climàtics, que això doncs, encara és restar més el rito, no? Que es diu?
0: No, a més, no fa...
1: És molt paradoxic que ens autodefinim com refugi climàtic per la barriada, quan no som capaços de mantenir aquest confort tant pels usuaris, que són, evidentment, com bé dius, persones totalment vulnerables, qui és que precisa aquests cuidados, aquest guariment de salut, i d'altra banda el disconfort que tenim els professionals, que ja anem sobresaturats perquè no hi ha una cobertura suficient i no complim les ràtios d'estàndard europeu, anem sobresaturades, sobrecarregades, i hem de fer així el calor de les onades que estem patint ara.
0: Clar.
1: Perquè és una evidència de que estem en un canvi d'època. No és una època de canvi, sinó un canvi d'època. El canvi climàtic existeix. S'ha de veure les infraestructures, moltes són dels anys 70, no poden absorbir les necessitats que tenim avui en dia, i la solució no és anar a donar voltes al Corte Inglés.
0: Marta, des de l'Institut Català de la Salut ens diuen que les incidències es van resolent a mesura que es comuniquen a través dels circuits establerts. Quina és la vostra experiència real? És a dir, hi ha prou agilitat a l'hora de reparar aquestes averies quan es dona un pic de calor?
1: És cert, i això que vagi per davant, que les direccions i les adjunties de cada centre... Ja, parlo en general sempre,
0: sí.
1: És una foto general que no serà la totalitat. Fan mans i mànigues i fan tot el que poden, s'avisa en temps, forma les incidències, s'escriu a la unitat bàsica de salut, és a dir, cada responsable del seu centre fa tot el que pot, però si el centre corporatiu l'únic que fa és posar pagar, perquè això és un mal endèmic. Ja sabem del mal que morirem, perquè això no és nou. O sigui, la que fa calor a Barcelona no és una cosa de fa dos dies. És que ja venim, els experts ja estan dient que ens preparem, que serà... Aquesta és la tendència i cada vegada les onades de calor arribaran més d'hora, cada vegada el clima serà més extrem.
0: Clar.
1: El problema està és que es fan polítiques d'ara per la foto i no s'està fent unes inversions com calen. No podem estar en centres verticals on tenim ciutadans que venen en cadira de roda, mobilitat limitada, i l'ascensor està espatllat i es tira espatllat més d'un any. I ha de baixar el metge i l'infermera dels pisos de dalt a visitar baix, perquè no funciona un ascensor. No podem estar en plagues de cuques, de cucaratxes, de cuques, que és i posant tires de cucar a per tot arreu. No podem estar convivint, o sigui, això és insalubre. Sí que es fan i s'intenten fer molta propaganda, aquí es farà un nou CAP, aquí es farà un altre nou CAP, però i vivim a base de pagar. No podem anar robant-nos els ventiladors. De tal hora a tal hora me l'emporto a extraccions al ventilador, de tal hora a tal hora me'l porto aquí perquè l'administratiu que està amb aquest foradet no passi calor, d'aquí a aquí i escrivint-nos per missatges interns que s'han portat al ventilador a la consulta tal. O sigui, això no pot ser. Parlo de manera genèrica.
2: No, ja, però m'estàs fent una radiografia que em fa por i tot,
1: Però és que és la realitat. Clar que hi haurà cap que estarà bé condicionat. Evidentment, n'hi ha de més bons i n'hi ha de més dolents. Depèn de l'antiguitat del centre, de la infraestructura. Clar. El problema és molt profund. El problema és que hi ha una mancança d'inversió, per la raó que sigui, que això s'haurà d'investigar, perquè no s'estan adequant les infraestructures. Què està succeint?
2: Ja.
1: Per què hi ha aquesta mancança? D'acord? I si això, aquest disconfort, el trasllada a la precarietat laboral que patim, perquè hem avançat en coses, però no en totes. Ja et dic que no complim les ràtios establertes per Europa. A Catalunya no arribem a 6 infermeres per a cada 1.000 habitants. Sí, i hauríem de ser, com a mínim, 8 infermeres cada 1.000 habitants. No es cobreixen les baixes, no es cobreixen cap incidència. Si jo em poso malalta, no em cobriran amb una altra infermera. O sigui, no hi ha metges suficients, no hi ha infermeres suficients.
2: Déu-n'hi-do.
1: O sigui, no estem, o sigui, ja tenim, és un mal ja endèmic.
2: Clar, el problema és el problema és el de sempre, falta d'inversió continuada. I jo diria més, fa dies que estem parlant també d'educació, sempre s'ha dit que de les societats modernes les tres potes bases o bàsiques que haurien d'aguantar la societat és la seguretat, la salut o la sanitat i l'educació, i si t'hi fixes, aquestes tres potes, la gent que hi treballeu ho ens esteu dient any rere any, però des de fa molts anys, escolta, que estem estancats, que aquí no, que això no creix, que la societat canvia, la societat creix, però els recursos que s'inverteixen són per tapar forats i no s'està dimensionant. I jo crec que estem molt a prop del punt de no retorn, que començarà a fallar tot i que llavors s'haurà de fer tot de nou, però clar, això no es fa en 4 dies, Marta, i aquí tindrem un problema greu.
1: És que estem en un moment molt, molt desgraciadament, parlo del que conec, de la sanitat de Barcelona ciutat, estem en un moment de molta decadència i calen reformes estructurals en tots els sentits, en l'ampli sentit de la paraula, molt profundes. I haurien de fer una revisió de moltes coses, entre elles l'adaptació dels horaris laborals. D'acord? Que d'això tampoc es parla. No podem funcionar com fa 30 anys enrere, perquè la societat fa 30 anys enrere no és la foto de la societat que tenim avui en dia.
2: Ni molt menys.
1: No té res a veure. La societat, a més de que és més densa, tenim una població més densificada, perquè hi ha un augment de la població, és més envellida i amb una situació i unes demandes de salut totalment diferents. Llavors, aquí hauríem de fer sentar-nos a reflexionar profundament, no per un efecte immediat, sinó amb una mirada llarga, d'acord? A llarg plaç, i fer canvis estructurals molt profuns. I en aquestes entra els canvis d'horari, perquè un exemple molt senzillet, d'acord? No podem tenir que, per treure tant, una situació que com a mínim la població més gran de 60 anys i persones amb malalties cròniques faran d'una o dues extraccions sanguínies a l'any, d'acord? No pot ser que tota aquesta població estigui limitada de 8 a 9:15 al matí.
2: Clar.
1: sigui, perquè es fa una aglomeració de gent en aquestes zones que és impossible. Això que comporta que hi ha molta gent vulnerable per raons de mobilitat, per raons d'arquitectòniques, per raons de salut, que no podran pensar-se al cap a fer-se la secció sanguínia. D'acord? Llavors implica que la meitat del personal d'infermeria es té de repartir. Anar a les domicilis a fer les extraccions, hem de tenir cura de les residències associades, perquè fa un temps de pandèmia cap aquí, són responsabilitat nostra, l'atenció a les residències de la gent gran i els usuaris que venen a peu al centre. En 3/4 d'hora no pots fer aquesta atenció tan infermera com és una extracció de sang. Quan que se'n va tot centralitzat a un Vall d'Hebron, que els laboratoris treballen 24 hores.
2: Sí, sí, sí.
1: Entes? Si treballa 24 hores, donem facilitat a la població. No fem que ondes d'infermeres estiguin recorrent als domicilis quan podem fer allargar les extraccions fins a les 11 o 12 del matí amb tranquil·litat i a cada persona el seu temps. La persona treballadora més jove ve a les 8 del matí, les persones que són de residències podem anar a les 9 abans que es morsin, amb tranquil·litat, la persona gran que li costa molt matinar. M'entens el que et vull dir?
2: Sí, no, sí, totalment. I a més,
1: un canvi, treure les hores, o sigui, les hores centrals del dia. O sigui, jo no puc fer revisions perquè això va amb el meu sou. Si jo no compleixo, jo tinc una part de la paga que no me la donaran. Jo tinc de fer revisió de totes les persones grans, les tinc de passar a vostès, etc.
2: No, i a més m'estàs posant un exemple que és...
1: Aquesta gent, com la faré? Venir al CAP, que a primera hora del matí no poden venir. Les hores centrals de dia fa calor. Em diuen que jo tinc de fer la previsió d'onada de calor, tinc de trucar, escolti, no sortir de casa, beber agua pa aquí, pa allà, i després el cito a consulta a les 3 de la tarda. A veure, per favor.
2: Clar, clar. No, i a més...
1: Haurem de condicionar els horaris.
2: Insisteixo,
1: també.
2: Ens has posat un exemple que és molt simple i, a més, que tots coneixem, l'extracció de sang, que tots hi hem passat una vegada o altra, o per control, o pel que sigui, ja.
1: Claro.
2: Déu-n'hi-do. Vull dir, imagineu... Però això és la punta de l'iceberg, Marta.
1: Correcte, això és la punteta. Però si jo sé que la mostra de sang se'n va a un Vall d'Hebron que treballa 24 hores a aquell laboratori, quina raó hi ha que jo amb una persona de 90 i pico d'anys la faci venir a les 8 del matí amb el que implica?
2: Clar.
1: O de no tenir una infermera al centre perquè s'ha de desplaçar a casa d'aquest usuari. I entre que va, li treu la sang i torna, ja han passat els 3/4 d'hora.
2: Ja, Déu-n'hi-do.
1: Sí, que tinc una persona per fer una única extracció.
2: En fi, hem parlat amb la Marta Rubies, hem començat parlant de calor i evidentment, i t'ho agraeixo, Marta, que ens ho haguis explicat, i automàticament passem a parlar de la resta. Jo sé que com a usuaris de vegades ens esperem, estem fent cua i ens enfadem, però és veritat que quan coneixes el que està passant t'adones que encara us multipliqueu, que no sé com ho feu, però us multipliqueu per atendre, perquè sempre hi ha baixes, sempre hi ha algú que no pot venir i acabeu fent tota la feina que s'ha de fer, i jo crec que nosaltres hem de ser altaveu, alt i clar, perquè la gent sàpigui quina és la realitat i exigir a qui s'hagi d'exigir perquè això canvi, però no ja ho estudiarem, no, posem-nos-hi ja i comencem a canviar coses. Qui hagi de decidir? Si m'ho pregunten a mi, ho tindria clar, però clar, jo no sóc el que he de decidir. En fi, aquesta és la realitat. Ens l'ha explicat la Marta Rubies, delegada del Sindicat d'Infermeria SATSE a Barcelona Ciutat. Marta, t'agraeixo moltíssim la teva franquesa i que ens ho hagués explicat també.
1: Moltes gràcies a vosaltres per oferir-nos la possibilitat de donar-nos veu a les infermeres, a totes les infermeres a les quals jo represento.
3: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
4: Busca Herrera en Cope y escríbenos. La aventura tiene nombre y apellido. Alan Quatermain.
5: Ese soy yo.
6: Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
5: Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
4: Tarde Quatermain. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
7: Cada minuto de un partido nos hace sentir muy vivos y con Preventiva Vivo además pueden tener premio. Participa en minutovivo.preventiva.com. Podrás ganar un montón de premios y entradas para la máxima competición europea. Y si compartes tu minuto vivo en redes, tendrás oportunidades extra de ganar. Participa en minutovivo.preventiva.com.
8: Hasta el 31 de agosto llegan las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En moda tenemos todas las prendas clave de la temporada. Para hombre, mujer y niño. En deporte, todo lo que necesitas para estar en forma. Y hogar, belleza, cultura. Las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
9: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
10: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
11: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
12: La información y el entretenimiento sin complejos.
13: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
14: Este verano, Telecinco a todo color.
15: Este verano, España mirará al cielo. El 12 de agosto, el eclipse total de sol convertirá nuestros pueblos en destinos únicos. El próximo 2 de julio en Herrera, en COPE, descubriremos de la mano de Airbnb las claves de este fenómeno único. Cómo lo están viviendo los viajeros y los destinos que les recibirán, consejos para disfrutarlo de manera responsable y mucho más. No te lo pierdas en Herrera, en COPE.
16: Herrera a COPE.
17: COPE, Cataluña y Andorra.
16: Estás informat.
18: Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López, de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
19: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
18: Uh-huh. Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
20: Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
18: Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
19: Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90%+ de personas que nos llaman.
20: De hecho, esto es cierto, 90%+ de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad. Bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo, obviamente, pues reels.
18: Tú eres demás, abogada, ¿no? Spain.
20: Eso
18: es. Tú eres abogada Spain.
20: Pues
18: en si abogada... la buscáis en redes, es abogada Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
20: Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente, en Estados Unidos.
19: Hace años,
20: además, en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar, pues, la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que, por lo tanto, pues, le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y no pasa nada.
19: Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. Tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1 millón de euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1 millón de euros no se pierde.
18: No se pierden tan fácilmente, ¿no?
19: Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
18: Sí.
19: Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra. Ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval.
18: Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariana López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com, y el teléfono 990-77-50, 990-77-50.
19: Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
18: 990-77-50. Javier, Ariana López, muchísimas gracias.
20: A vosotros.
19: Gracias.
2: Doncs amb 3 minuts i mig ens plantem a la 1 de la tarda. T'ho he avançat avui al principi, però prefereixo que ens ho posi sobre la taula el company Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
0: Hola, molt bon dia, Ricard.
2: Aquest matí, a 8:15 del matí, un autocar ha tingut un accident al mig de la ciutat, a la Rambla de Ferran, i ha estat... doncs a moments de força tensió a l'inici.
0: Sí, la dimensió de l'accident és greu i s'ha fregat una tragèdia de grans proporcions. Fent balanç de persones ferides, el més important és ara ja 4 persones ferides molt greus, 44 en total, 9 de consideració i 35 menys greus. 55 persones a 8:15 d'aquest matí han agafat l'autobús de l'estació de Lleida direcció rutes a les poblacions del Baix Segrià. El recorregut és Lleida, la Granja d'Escarp, amb parades a localitats agrícoles que estan en plena collita, campanya de fruita. Per tant, un autobús amb una majoria de treballadors del camp als seus seients. I a 100 metres de la sortida de l'estació de bus de Lleida, en una recta, Rambla Ferrana sense trànsit, afortunadament, l'autobús perd el control de manera inesperada i acaba xocant contra la façana de la Diputació de Lleida. A COPE Catalunya hem parlat amb el FODE, viatger de l'autobús, anava a la part del darrere i ens ha explicat els moments de l'accident.
21: Bueno, pues iba detrás de la parte del bus y bueno, he visto que se subió a un bordillo y empezó a hacer zigzag y se estampó contra el muro. Pero sí que he notado que se subió encima del bordillo y luego ya empezaba a tambalearse.
0: I quina és la causa de l'accident? L'autobús no xoca en cap el vehicle ni en cap element, no atropella afortunadament a cap vianant. És una pèrdua de control de l'autobús que xoca primer amb pilones i acaba topant amb la façana de la Diputació, com explica el cap de l'operatiu de bombers, Juanjo Bellostes.
22: Se desconoce, se abrirá una investigación, hay unas imágenes que... en las que el vehículo se dirige directamente y impacta sobre el edificio, parecería una pérdida de control del vehículo, pero hay que valorarlo y investigarlo.
0: La part frontal del bus queda absolutament destrossada, una munió de ferros, vidres i seients desplaçats. Els ferits greus són els primers seients. Un d'ells és el conductor auxiliar de l'empresa que acompanyava a la conductora del vehicle. Foden ens ha explicat com els passatgers del darrere, com ell, auxiliaven els ferits.
21: Sí, he podido auxiliar dentro de lo que cabe. Sí, mucha gente gritando, asustada y lo normal. Sí, ahí ha tenido heridas mucho más graves, la verdad. Desde atrás nos hemos salvado. Bueno, he ido arrinconando a la gente a los espacios libres y luego me he auxiliado por mí solo.
0: Hores d'ara, la preocupació és la evolució mèdica de 4 persones ferides greus, molt greus, que es troben ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova, algunes al quiròfan.
2: Gràcies, Sergi. Evidentment, a les 2:20 buscarem altra vegada l'actualització de dades d'aquest accident que ha passat a 8:15 del matí a la Rambla de Ferran i a la recent estrenada estació d'autocars de Lleida. Bé, sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la 1. De seguida, al migdia, COPE a Catalunya i Andorra. De què hem de parlar avui? Doncs mira, de WhatsApp, d'assessors, de consultors i del Tour de França, que sí, que parlarem molt i molt, molt, molt del Tour de França, aquí a COPE Catalunya i Andorra.

0: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias y son las 7 de la mañana aquí en Caracas, Venezuela.
1: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
3: ¡Marico! ¡Mi mamá, weón!
4: Está temblando, hijo.
5: Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
6: Ahí hay una señora que todavía no han venido a buscar.
7: La cantidad de escombros es muy alta.
8: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay,
0: Hoy se cumple una semana del doble terremoto que asoló Venezuela, un primer terremoto de 7,2 grados en la escala Richter y un segundo terremoto de 7,5 grados. La zona más afectada, pues mira, muy cerca desde donde te estamos hablando, ¿verdad? La Guaira, 30 minutos en coche desde aquí, desde Caracas, en donde está también el aeropuerto de Maiquetía, inutilizable desde el miércoles pasado. El equipo de Mediodía COPE y COPE hemos llegado aquí tras 19 horas de vuelos vía Colombia hasta Valencia, la capital de Carabobo, donde aterrizábamos a eso de las 2:30 de la madrugada. En nuestro vuelo venían voluntarios, bomberos, médicos, rescatistas, expertos en primeros auxilios, apoyo psicosocial de Francia, de Suiza, de Grecia, de Estados Unidos. Bueno, creo que no podemos escuchar a uno de los voluntarios que venía en el avión con nosotros, un voluntario griego que trae drones y perros, aunque con problemas nos ha contado en Italia para traer el material. Vamos a escucharle.
9: En todo esto, cuando ves tanto daño físico, empiezas a trabajar como un robot. No tienes sentimientos, porque no necesitas esos sentimientos. Te comportas como un robot porque lo único que está en tu cabeza es encontrar a las personas.
0: Fíjate, al final todos como hemos podido nos hemos metido en el avión y los pocos venezolanos que nos acompañaban mostraban de esta forma su agradecimiento.
10: ¡Dos, tres! ¡Gracias! ¡Dos, tres! ¡Gracias! ¡Dos, tres! ¡Gracias! ¡Merci beaucoup!
0: Amanece ya en Caracas, un día con neblina cerrada en la montaña, mientras que los datos de desaparecidos rompen al país por la mitad. Se sigue hablando de 50.000 personas. Nos contaba el conductor que entre 100 y 120 niños, los criollitos les llaman, de entre 5 y 10 años, que estaban en La Guaira entrenando para ser jugadores de béisbol, están desaparecidos. Desde aquí, desde Caracas, desde Venezuela, desde La Guaira, te vamos a contar todo lo que veamos desde ya. Hoy es miércoles 1 de julio, comenzamos.
2: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
0: Están pasando más cosas que te cuento en titulares con la ayuda de Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
0: Incendio.
11: La evolución del fuego declarado entre Zaragoza y Huesca, a menos de 40 kilómetros de la capital aragonesa, es favorable. No ha aumentado el perímetro, ya que afecta a unas 2.200 hectáreas. Lo que preocupa, sin embargo, hasta ahora es el fuerte viento en la zona.
0: Y vuelve el calor.
11: Vuelve el calor, sí. Julio se estrena con alerta naranja por altas temperaturas en Extremadura, en varias provincias andaluzas, como Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén. También calor en el centro, Madrid, buena parte de Castilla-La Mancha y no nos olvidamos de la isla de Gran Canaria.
0: Andalucía.
11: Tras el rechazo de Vox a la investidura de Juanma Moreno, el candidato popular a la Junta de Andalucía, tiene hasta mañana jueves para negociar con la formación de Abascal. Y es que mañana en el Parlamento andaluz va a tener lugar la segunda votación.
0: Regularización extraordinaria.
11: Cáritas pide agilidad al gobierno para no dejar en el limbo, asegura, más de 1 millón de migrantes que han pedido acogerse al proceso de regularización extraordinaria. Piden que se admita cualquier medio de prueba válido para acreditar la residencia.
0: Gracias, Lorena. Y en el Deporte Movistar nos acerca ahora la información del Mundial. José Luis Corrochano, buenas tardes.
12: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Lamine Yamal estuvo en el tiempo de juego con Juanma Castaño. Se ve al 80%, pero que está para jugar los 90 minutos contra la selección de Austria. Y dice que ha llegado el momento, que solo vale ganar. Los Ángeles, Elena Condis.
13: Está convencido que puede ganar este Mundial. Asume el papel de líder y anuncia que ya está para los 90 minutos frente a Austria. Admite que pueden jugar mucho mejor, pero lo importante es ganar, porque en el Barça jugando bien les han mandado a casa. No es Pedri, tampoco lo quiere. A él le motiva que le puedan pitar como a Cristiano o a Messi, y así ve el momento de forma de Rodri y del propio Pedri.
14: Muy bien, son buenísimos. Sí, a Rodri no le he visto cómo ha llegado al final, tipo, no he visto al final de la temporada del City, pero Pedri estaba al lado suyo y eso no está, está muy bien. Yo lo veo muy bien y Rodri yo en el campo lo veo muy bien. Si los resultados acompañaran, pues lo peleamos mucho mejor. Entonces yo creo que hay que confiar, y ahora viene el momento importante. O sea, todo lo que hemos hecho en fase de grupo no sirve para nada, nadie se va a acordar. Lo que importa es a partir de ahora, y si jugamos bien a partir de ahora, nadie va a hablar de la fase de grupo.
12: Las últimas clasificadas son Francia, Noruega y México. Hoy a las 6 de la tarde Inglaterra, Congo; a las 10 de la noche Bélgica, Senegal; y a las 2 Estados Unidos, Bosnia. Lo contamos todo en el tiempo de juego. Y a esta hora, acto de investidura de Joan Laporta como presidente del Barcelona, y noticia en el Atlético de Madrid: Coque, el capitán, renueva una temporada.
0: Gracias, Corrochano.
15: Da igual dónde estés,
16: da igual cómo lo vivas.
17: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
18: en la misma jugada,
19: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
20: cuando todo eso llega,
19: entonces sí, entonces somos una.
21: Somos una.
22: Somos un
23: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
0: Esto es Mediodía COPE.
24: Migdia.
25: COPE Catalunya i Andorra.
24: Estàs informat.
12: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i et segueixo parlant des de Catalunya. Com sempre, segueixen un autèntic plaer que m'acompanyis aquests propers minuts del Migdia COPE a Catalunya i Andorra. L'actualitat d'aquest migdia ens convida a mirar cap a l'evolució del món digital i laboral. D'aquí uns minuts analitzarem a fons les darreres novetats que prepara WhatsApp per a la seva aplicació, i també obrirem l'espai d'economia per resoldre un dubte molt freqüent en el món dels negocis. Quines diferències reals hi ha entre la figura d'un assessor i la d'un consultor, i quin perfil necessita realment la teva empresa? Però abans, reprenem el fil de la gran notícia del dia, o de la setmana, si vols, la que afecta, doncs, a bona part del litoral. És el desembarcament del Tour de França, i pararà, entre altres llocs, a Tarragona. I a Tarragona, doncs, escolta, que estan molt emocionats. Anem a veure com es viu des de dins, perquè la cadena COPE ja té desplegat el seu equip humà, per no perdre detall de la ronda francesa. Mira, avui està amb nosaltres als estudis el company Quique Iglesias, que seguirà la cursa i que, a més, mira, fa només uns minuts ha pogut parlar amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona per conèixer els detalls de la darrera hora de tot l'operatiu. Quique Iglesias, què tal? Bon dia.
26: Quin honor, què tal? Ricard Álvarez, molt bona tarda, home, molt bon dia per tots els oients de COPE Catalunya i Andorra. Sí, l'equip humà de la COPE, doncs, esperant començar això dissabte a la tarda al Tiempo de Juego a partir de les 5 de la tarda. Tot començarà també a Barcelona demà a la tarda a la Sagrada Família, però diumenge serem tots a Tarragona. I a Tarragona es pot fer de tot, anar a la platja i pujar a veure els ciclistes, perquè des de les 11:30 del matí la caravana publicitària, aquella que regalen coses, sí, als nens i nenes que estiguin en pausa i amb tranquil·litat a les voreres de la carretera, i a partir d'aquí a gaudir de la millor cursa ciclista del món, que és el Tour de França, evidentment per primera vegada a Tarragona a la seva història. Mario Soler és el conseller d'Esports i Salut del i de Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona. Ara l'escoltem perquè parla d'aquesta enormitat que se li ve a sobre a la ciutat mil·lenària.
27: No hem fet res igual a Tarragona i no podríem assumir una altra cosa més gran, però jo crec que encara així, quan arribi, ens sorprendrà, perquè ja ens han avisat, hem fet rebudes i sortides de la Volta a Espanya, per exemple, o de la Volta a Catalunya, i els propis de la Volta ja ens han avisat, no té res a veure. És una cosa 40 vegades més gran. Ho vam anar a veure en una de les sortides a França l'any passat per fer-nos una idea, i era descomunal, i nosaltres aquí, doncs, ja amb els preparatius, com deia, sí, ens hem adonat que és una cosa enorme.
12: M'ha agradat l'adjectiu, Quique, és veritat, eh? La enormitat que suposa el Tour de França quan ho vius des de casa, des del sofà, des de la televisió, doncs, aviam, és una retransmissió d'una cursa ciclista, però clar, els llocs per on va passant és on te n'adones de tot el que mou el Tour de França dies abans, hores abans també de l'etapa i en el moment de l'etapa. Sí. Això, tu que l'has seguit no sé quants anys fa, doncs 22. Ho saps perfectament, 22 sí. Anys, imagina't.
26: Mira, és una cursa ideada per un periodista, feta perquè es gaudeixi per la televisió, perquè s'expliqui per la ràdio i després perquè les cròniques escrites del ciclisme doncs són molt maques i hi ha molt en literatura al voltant del ciclisme. Clar. I és un esport de primer nivell que es veu de manera gratuïta, és a dir, que tu sí. Surts de casa i el diumenge a Tarragona, ara ens ho explica el Mario Soler, repeteixo, conseller d'Esports i Salut i Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona, que s'explica realment el recorregut dels ciclistes, dels Pogacar i companyia, des de que surten fins de que deixen Tarragona per la Via Augusta.
27: Això comença al final de les Rambles, al cantó contrari al balcó del Mediterrani. Uh-huh. Diguem-ne, segueixes la Rambla des del balcó fins al final i arribaries a la plaça Imperial Tàrraco, puges, passaries pel Cort Inglés, no? Vaig assenyalar els llocs així que reconeixeria més la gent de fora, i arribes a la Torre dels Vents, que és una rotonda que hi ha al final de la Rambla amb una estructura metàl·lica. Surten just davant d'allà. Llavors ja fan tota la Rambla cap amunt, fins al balcó del Mediterrani, tornen a baixar fins a la Font del Centenari, allà es desvien cap a l'Avinguda Catalunya, passen pel costat de la muralla amb la Via de l'Imperi, farien la Rambla Vella fins a la plaça UNESCO, Roma, i ja marxen agafant la Via Augusta.
12: Ho deies molt bé, Quique, és un esport de primer nivell, amb una prova de primeríssim nivell, que es pot veure de manera gratuïta. Això avui en dia és una rara avis a l'esport, que s'està monetitzant tot, però vaja, fins i tot a la televisió, ja no et dic ja anar a un camp de futbol, que s'ha tornat impossible, eh?
26: La gent agafa un avió per anar a Atlanta a veure un partit d'Espanya i pagar 2.000 euros, doncs escolta, què menys que posar-te les espardenyes o les sabatilles, clar, i baixar de la platja i veure passar els corredors, perquè clar, primer passarà la caravana, després els corredors, a tota velocitat, això sí, però passaran per totes les poblacions de la Costa Daurada, després al Garraf, per entrar per Barcelona a través de la carretera de Sants. I algun dia li tocarà Lleida. Estic convençut, perquè Lleida també és una terra de ciclisme.
12: És molt car portar altura.
26: No, però mira, ara em ve molt bé això que dius. És molt car, sí, quants diners costa? I el retorn econòmic? Mira el Mario Soler el que et diu.
27: És incalculable. Nosaltres sí que hem fet algunes estimacions del que suposarà directament només aquell dia, i estem parlant del voltant d'un 1.500.000 d'euros. Això ens dona una repercussió mediàtica que no la podrem pagar mai i ja ens posiciona el mapa d'una manera molt important en una ciutat com Tarragona, que Barcelona, per exemple, que ja les coneix molt arreu del món, i nosaltres tenim això aquí al costat de 100 quilòmetres, que és la nostra ciutat, que, bueno, que tenim moltes ganes també d'obrir-nos al món i de fardar-la i de dir que estem aquí i que són benvingudes les inversions i les oportunitats.
26: Perquè et facis una idea, Barcelona ha pagat al voltant d'uns 10-11 milions d'euros per acollir el Tour de França, i ahir l'alcalde Collboni vam dinar amb ell i ens deia que dissabte i diumenge esperaven cada dia 800.000 persones al carrer, consumint, dormint, dinant, sopant, clar, esmorzant, berenant, prenent-se un gelat o un granissat, com ho podem fer a la Via Augusta de Tarragona, i tant de bo gaudim d'un bon dia, i escolta, ja que estem, que la calor continuï fins dilluns. Dilluns sortirem de Granollers i marxarem camí dels Pirineus, però això ja serà una altra història.
12: Vols dir que vols calor? Vols aquesta calor, Quique?
26: El que no vull és pluja, com això fa dos o tres anys a la Volta a Espanya, que va caure el cel a sobre dels corredors i vam arribar de nit al voltant de les 8 de la tarda. No vull pluja, no vull caigudes, i vull que la gent s'ho passi bé. I vull que la gent que sigui a la platja, a Cubelles, a qualsevol lloc, a Sitges, a Castelldefels, a Gavà Mar o a la platja llarga de Tarragona, doncs pugi un moment a la carretera i vegi passar els corredors, la caravana i els cotxes, i em saludin al cotxe de la COPE, que també passaré.
12: Molt bé, doncs t'escoltarem durant tot el dia a les entrades que feies des del, sí, Tour de França. Escolta, m'has dit que fa 22 anys que segueixes el Tour?
26: És el meu Tour 22, sí, presencialment. Caram, sí, sí, sí,
12: Déu-n'hi-do.
26: Sí.
12: Escolta, quin és el dia a dia de Quique Iglesias? Quan no et dic aquestes primeres etapes a Catalunya, sí, perquè suposo que seran més especials, però quin és el dia a dia d'un periodista que segueix el Tour de França?
26: Un periodista de ràdio s'aixeca al voltant de les 8 i mitja del matí, esmorza a l'hotel...
12: Quique, ara no, ja em pots dir la veritat, eh?
26: No, t'estic dient, no? M'està escoltant la família, però segurament.
12: Però que, no són, que no, les sortides no són a migdia?
26: Sí, però has d'anar fins a la sortida. O què et creus que tinc l'hotel a la porta al quilòmetre zero, jo, o què? A lo millor si haig lluny de fer 50 o 60 quilòmetres fins al poble on surt, faig els butlletins de les 11, de les 12, de la 1, quan surten els ciclistes, surto jo amb el cotxe amb un recorregut alternatiu, eminentment per autopista si es pot, arribo a l'hora de dinar a la arribada, si puc dinar dino, si no dino, a les 3 Corrochano, a les 4, 3 quarts de 4 Joan Ballori i a les 4 i 5 comencem la transmissió fins a les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda t'asseus al cotxe, poses el GPS i et diuen 80 quilòmetres del teu hotel. Arribes a l'hotel, et dutxes, fas les 8 i mitja amb Manolo Lama, surts a sopar, tornes a l'hotel, fas el Juanma Castaño de torn fins a la 1 de la matinada
12: i vinga.
26: I dorms 6 hores o 7 i continues igual. Així, 25 dies consecutius.
12: Escolta, Quique, ara em deies amb el cotxe de la COPE, alguna vegada, ni que sigui puntualment, o una etapa l'ha seguit amb moto o amb helicòpter?
26: Amb helicòpter sí, fa uns anys, una etapa que va acabar a Val de Linares, allà a Teruel, va guanyar Sepp Kuss aquella etapa i es va posar de líder, o es va posar de líder, va seguir amb helicòpter gràcies a Cofidis. I fa anys, quan vaig fer un Tour de França amb el Diari As, l'any 2006 o 2007, vaig fer una etapa amb moto, sí. Mai he passat tanta calor com aquell dia en la moto. Sí. Fa molta calor, cotxe... perquè són 6 hores, 7 hores. Clar. A 40 per hora, amb una moto es fa pesat.
12: Sí, sí, sí. O sigui, com el cotxe, res, eh?
26: Bueno. Com el cotxe, res.
12: Molt bé, Quique, escolta, demà tornaré a parlar amb tu, perquè demà hi ha la presentació, sí, dels equips, sí, encara no corren, hi ha la presentació dels equips a Barcelona.
26: 6:45, des del recinte modernista de Sant Pau, de Domènec Montaner, per l'Avinguda de Gaudí, directament a la sala de família, amb la Torre de Jesús beneïda.
12: Sí,
26: hi haurà, doncs, castellers, hi haurà la Silvia Pérez Cruz que cantarà, hi haurà els nens i nenes dels clubs ciclistes de Barcelona que, doncs, acompanyaran els ciclistes en el seu trajecte i esperem que hi hagi un ambient espectacular i un programa especial de COPE que farem a través de COPE.es.
12: Clar, això anava a preguntar també pels clubs ciclistes de la zona, bueno, de la zona i de més lluny, de Catalunya, que el Tour es passegi durant 3 etapes per les nostres terres, suposo que ho viuen d'una manera espectacular.
26: Home, i és època de casals, és època de piscines, és època de gent que està, doncs, sense massa històries d'escoles, amb la qual cosa és el moment ideal per aficionar-se al ciclisme. I deixar de banda aquest mantra que diu que el ciclisme i el Tour de França és un lloc ideal per agafar la becaina o per fer una migdiada. No, és el moment ideal per baixar a veure els ciclistes passar per davant de casa i per escoltar la COPE a les tardes.
12: Això sí.
26: A través de la web o, si no, a través de la una mitja de COPE Catalunya.
12: Molt bé, doncs demà en parlem a fons, però només et demano dos dades fredes ara. Quants equips participen?
26: 23.
12: I quants ciclistes en total?
26: Multiplica 23 per 8. Soc molt dolent en...
12: 23 per 8, pràcticament 200. No arriba, sí, però pràcticament no, 200.
26: Sí, 180, sí.
12: Déu-n'hi-do. No, no, és una bona caravana. Més tots els equips, els seus vehicles, mecànics...
26: Ah, sí, els periodistes...
12: Doctors, fisios, periodistes, etc. És que, clar, és que fans. Ràpidament, amb una etapa us deveu de moure 400, 500, 600 persones. Ràpidament.
26: No, home, i 5.000, també. Hi ha 2.000 periodistes acreditats...
12: Oh, Déu-n'hi-do.
26: Imagina't. No, això és una final de la Champions cada dia.
12: Quique Iglesias, parlem demà i demà ja parlem més de ciclisme, que suposo que en tens ganes també. Ja preguntaré a veure qui és el teu favorit, si n'hi ha algun de català i tot això.
26: Molt bé, una cosa ben explicadeta. Ho farem demà.
12: Una abraçada, Quique.
26: Adéu, Ricard.
12: Gràcies. Vinga, va, que nosaltres de seguida parlem amb el Pol, que avui ens ha d'explicar... que si tu ets comprador d'aquestes històries, d'aquestes webs xines, bueno, AliExpress, Shein, temo, aquests que segur que un altre et sona, la Unió Europea ha posat un impost, un extra. Ara ens ho explicarà el Pol aquí a COPE, a migdia COPE, Catalunya i Andorra.
3: Escuchas Mediodía COPE.
4: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
5: Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Esos son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre, con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil, para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
16: El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
18: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
20: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
21: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
22: Migdia.
25: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
10: Dile a los demás.
12: Doncs t'ho explicava fa dos minuts. La Unió Europea posa un nou impost que afectarà les petites importacions, que afectarà els grans comerços electrònics importadors de la Xina. Mira, te'n dic unes quantes, però n'hi ha moltes més. Shein, Temu, AliExpress, segur que et sona. Igual no has comprat mai. Jo no he comprat mai a cap d'aquestes perquè no m'acabo de refiar, però les coneixo i conec a molta gent que compra i sí que és veritat que després arriba el que arriba, però en segons quins sectors arriba relativament bé i ràpid. Doncs ara, aquest nou impost, no sé com afectarà això al consumidor final. Pol Matavacas, què tal? Bon dia.
28: Hola, bon dia.
12: Escolta, tu, això, ets usuari d'aquestes plataformes? Compres aquí?
28: Jo estic en la mateixa situació que tu. Els conec, evidentment, però comprar-hi certa desconfiança, de veritat.
12: Val. Aviam, tu t'has posat a mans a l'obra, has investigat i necessito que m'expliquis, aviam, què caram són això d'aquests 3 euros de la Unió Europea.
28: A veure, per començar anem a situar una mica el context, com fem una mica cada dia a aquesta hora, que és que bàsicament fins ara els productes, els enviaments menors de 150 euros estaven exempts dels drets de duana, per tant, podien entrar de forma molt senzilla a la Unió Europea. Mm. Si aquí sumem el fet que els productes de Shein, Temu, AliExpress, etc., són productes molt econòmics, això feia que hi hagués una entrada molt important. De fet, estàvem parlant d'uns 2 milions de paquets de comerç electrònic de menys de 150 euros de valor anuals a la Unió Europea. Són molts. I estem parlant que el 65% dels enviaments entren o amb valors declarats de forma incorrecta o sense els controls de seguretat verificats.
12: Bueno, la picaresca.
28: Efectivament.
12: La picaresca. De totes maneres, també et diré una cosa. Aviam, passar per aduana productes per valor de menys de 150 euros, vaja, clar, és una feinada. Suposo que va per aquí. És a dir, mira, li posem un impost a tot i s'ha acabat la història.
28: Clar, la cosa és aquesta, no? Parlàvem avui amb el Gerard Hernández, el president de Facua Catalunya, i ens deia això, que per anar bé hi hauria d'haver-hi més espera perquè t'arribessin els paquets gràcies a la major control de les aduanes, això una de les coses que es podia esperar, i acabar complint el benefici de la legislació de la Unió Europea, però sobretot parlava d'importacions més segures.
29: No creiem que hi hagi d'haver una gran diferència, no?, en quant al volum d'importacions, però sí que hauria de que és el que nosaltres reclamem, no? Hauria de millorar els controls, no? Reforçar aquests controls, sobretot en seguretat, no? Dels productes que s'importen, no?
28: Serien esperes una mica majors, no molt, no és el gran canvi destacable, sinó que aquest aranzel, aquest impost, que parlem de 3 euros, bàsicament el que hauria d'ajudar és a poder finançar d'alguna manera una major vigilància, una major seguretat en els paquets que entren a la Unió Europea.
29: Productes que fins ara eren... que no superava, no? Aquest mínim, no? Aquests 3 euros s'estableixen com a taxa, evidentment. És evident que el seu preu s'incrementarà com a mínim en aquest mateix import. Productes que tinguin un preu superior podríem trobar a casa, doncs, a l'importador, doncs decideixi assumir, no? Part d'aquest cost, no? Adicional en el seu marge de benefici o que no.
12: Clar, és que posar un impost és relativament fàcil, però després, a veure qui ho paga això, és on comencem a mirar, aviam, qui ho ha de pagar, eh?
28: Sí, sí, efectivament, és el que al final parlava i comentava en Gerard Hernández, diu, això pot ser que ho hagin d'assumir els consumidors, sí, pot ser, d'altra banda, pot ser que hi hagin empreses que diguin, escolta, que a mi pagar 3 euros assumir-los jo i que em segueixin comprant la mateixa gent, a mi em surt més a compte que pujar 3 euros i que em compri menys gent. Per tant, això ja les empreses veuran. I a partir d'aquí també donava una possible solució una mica més definitiva, una mica més interessant, el problema més enllà dels 3 euros.
29: Si això ha de passar per un registre europeu d'importacions o perquè aquestes empreses hagin de tenir una seu a Europa, probablement aquesta seria l'ideal, inclús i anem més enllà, no només els productes d'importació, perquè també ens trobem productes perillosos, no?, amb productes fabricats, de tant no importats, aquí.
12: Bueno, per cert, ho valoren ja com una mesura definitiva o no?
28: No és una mesura definitiva, és un pas per intentar arribar a mesures més definitives i més dures, podríem dir, perquè al final hi ha una qualitat, una diferència de qualitat entre el que es demana a la Unió Europea i a fora, que és important i això s'ha de mirar d'igualar.
12: Bé, doncs, ens has posat xifres. M'he quedat amb aquesta de més de 2 milions de paquets i paquetets que arriben amb valor de menys de 150 euros a l'any. Ara no tinc la calculadora a mà, però crec que et surt uns quants cada dia. Pol Matavacas, escolta, perfecte aquesta informació, gràcies.
28: A vosaltres.
12: 2 milions de paquets, 2 milions de paquets en un any. Jo crec que deu tenir una pujada exponencial, això, d'un any per l'altre. En fi, va, que arribem a 2:15. Soc el Ricard Álvarez. De seguida seguim al migdia COPE Catalunya i Andorra. Ho farem, doncs, amb el temps, amb les carreteres, amb els esports. Ho farem amb les noves tecnologies. Parlarem de WhatsApp i també assessors o consultors. Quina diferència hi ha?
1: Migdia.
2: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
6: COPE Catalunya i Andorra.
7: Este verano, Cerdeña sí o sí. Con Grimaldi Lines tienes un 30% de descuento en tu billete de barco. Aprovecha y reserva ahora. Viaja a tu manera con Grimaldi Lines.
8: Este verano Barcelona se vive desde las alturas. Disfruta de vistas 360 grados y el mejor ambiente en Black Marina, la terraza del Hotel Eurostars Gran Marina. Viernes y sábados desde las 5 de la tarde con sesiones DJ. Y no te pierdas las noches de Cuba, música en directo y cena a la brasa. Black Marina, donde el verano suena mejor.
9: ¿Vives con miedo a las llamadas de recobro?
11: En Deudafix entendemos tu situación. Nuestros asesores detienen el acoso telefónico desde el primer día ofreciéndote una solución a tu medida. Llama ahora al 91 99 80 000 y estudiaremos tu caso gratis. 91 99 80 000. Deudafix, tu segunda oportunidad empieza aquí.
13: ¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona, 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
0: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
3: ¡Claro que sí!
0: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
14: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
0: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
3: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
0: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
15: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
0: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Doncs migdia, COPE, a Catalunya i Andorra. Sóc el Ricard Álvarez. Encara seguirem fins a les dues. Parlarem de seguida d'esports, també de carreteres, però abans, previsió meteorològica, va. I és que aquesta tarda esperem un temps bastant canviant, tot i que a la major part del país el cel estarà pràcticament clar. La situació serà molt diferent a les muntanyes. A partir de migdia, els núvols creixeran amb força al Pirineu, Prepirineu, a les comarques de Girona i a punts del prelitoral central, on el cel quedarà molt tapat. De fet, des d'ara mateix i fins al vespre, esperem xàfecs irregulars en aquestes zones del nord i l'est de Catalunya. Seran pluges que, en general, no passaran de moderades, però compte, perquè localment poden ser fortes i anar acompanyades de tempesta i fins i tot de... vaja, de pedra, però de pedra petita. Quan plogui, a més, la visibilitat empitjorarà, evidentment, i pel que fa a les temperatures, les màximes baixen una mica, però no a tot arreu. A la Costa Daurada, per exemple, la calor continuarà sent molt intensa, amb termòmetres que enfilaran entre els 33 i els 36 graus. I el vent, doncs mira, al sud i a ponent es manté el vent de ponent amb algun cop fort, i a l'Alt Empordà la tramuntana continuarà bufant de valent amb ratxes molt fortes que s'allargaran fins a la nit. A la resta de la costa central, en canvi, entrarà la marinada bufant més fluixa i moderada. Fem una ullada

0: Ara estem observant circulació molt intensa entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona i també lateral d'aquesta autopista, la B30, aturades entre Cerdanyola i Badia del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. Acabarem situats a Tarragona perquè la Nacional 420 a l'altura de Gandesa s'hi circula a través de pas alternatiu per un camió avariat. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: Gràcies, Fina. Bona tarda. I parlem d'esports. José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Ricard? Companys, bona tarda.
1: Escolta, ja tenim president al Futbol Club Barcelona. És estrany dir-ho, però ja tenim president.
2: Sí, ja avui és el dia que Joan Laporta, tal i com marquen els estatuts del Barça, pren possessió de la presidència blaugrana, per allò de que els dies perduts d'una temporada no li computin com un mandat sencer, recordaràs tu i molta gent aquella vella polèmica. Està prenent possessió, de fet, a l'Auditori 1899, en un acte que està comptant amb la presència del president de la Liga, Javier Tebas, que ha vingut, vaja, no ho ha dit amb aquestes paraules, però ha vingut a dir que el Barça ja estaria en la regla 1-1 per afrontar el proper mercat de fitxatges. Està previst que Laporta parli davant dels mitjans després d'aquest acte solemne de traspàs de poders de Rafael Juste a Joan Laporta, un Rafael Juste que tornarà a la Junta Directiva Blaugrana en qualitat de vicepresident primer. De la resta del Barça, el que ja sabem, presentació ahir de la nova samarreta, Christensen renovat fins al 2028 i Ansu traspassat al Mónaco, Ansu Fati, per 11 milions d'euros. És 1 de juliol, a l'Espanyol estem esperant oficialitat d'operacions, com per exemple l'arribada de Calatrava o l'arribada de Harman. Apunta, mentretant, un nom, Gabriel Moscardo. És un jugador brasiler, propietat del Paris Saint-Germain, ha jugat cedit al Braga i podria ser jugador de l'Espanyol la propera temporada. Tot això en un 1 de juliol, on ja tenim calendaris, els de primera, els de segona divisió, els de primera ref, etcètera, etcètera. Els repassarem a Esports Cope i parlarem de les altes confirmades del Sabadell, Ferran Costa, el tècnic, fins al 2028, i Alain Ribeiro, primer jugador que fitxa pel nou Sabadell de segona divisió també fins al 2028. El Sabadell són notícia a les entrades, al Barça de bàsquet les sortides. Satoranski, Billy Hernán Gómez, Juani Marcos, Cale i Norris no continuaran al Barça de bàsquet la propera temporada, recordem a més del retirat Jan Vesely. Tot això en una jornada on el Mundial ens portarà un Anglaterra, República Democràtica del Congo i un Bèlgica-Senegal abans que arribi la matinada, a les 2 de la matinada, Estats Units, un dels anfitrions contra Bòsnia i Herzegovina.
1: Molt bé, Gil, i en 4 dies a compartir la informació esportiva amb el Tour de França, que comença ja aquest dissabte, vaja, aquest cap de setmana.
2: Mira, l'etapa del diumenge passa per davant de casa meva.
1: Oh, vull una foto des del balcó. Eh? Una abraçada, Gil.
2: Fins demà, Ricard.
1: Doncs apa, que de seguida t'explico què és això nou que presenta WhatsApp, que segur que és una aplicació que fas anar. Ho fem aquí a migdia COPE a Catalunya i Andorra.
3: Esta temporada han pasado muchas cosas.
4: Cuarta Copa del Rey para la Real Sociedad.
5: Programación especial con las selecciones del Real Madrid. Victoria de Florentino Pérez.
6: Y solo podían contártelas los números uno de la radio deportiva.
3: Según el EGM, en COPE cerramos una temporada histórica con 3.600.000 oyentes diarios y con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño como los números uno del deporte en tiempo de juego.
6: Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
7: Este verano, consigue tu alarma conectada a la policía 24 horas llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Superseguridad que da supertranquilidad.
8: Cuando eliges viajar, la decisión ya la has tomado. Cuando eliges invertir también. Con Carteras Master de CaixaBank, tú das el paso y nuestros expertos te acompañan en el viaje a tus metas financieras. Carteras Master de CaixaBank. Nunca ha sido tan fácil emprender un viaje. Desde 6.000 euros. Exclusivas para clientes asesorados Wealth Management y Banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
9: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
10: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
11: Este verano España mirará al cielo. El 12 de agosto, el eclipse total de sol convertirá nuestros pueblos en destino.

0: únicos. El próximo 2 de julio en Herrera, en COPE, descubriremos de la mano de Airbnb las claves de este fenómeno único. Cómo lo están viviendo los viajeros y los destinos que les recibirán, consejos para disfrutarlo de manera responsable y mucho más. No te lo pierdas en Herrera, en COPE.
1: Migdia.
2: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
3: I ja tornem a parlar de noves tecnologies a la meitat de la setmana, jo amb els meus especialistes de capçalera. A més, parlarem de cosetes que t'interessen, i més ara de cara a les vacances, que comencem a fer anar més, per exemple, WhatsApp, enviar fotos, on estàs, enviar-me els vídeos... Bueno, aquestes històries es fan a tot l'any a WhatsApp, però jo crec que a l'estiu es fan una mica més. I hi ha novetats interessants. Qui ens ho ha d'explicar, això? Doncs mira, el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
4: Hola, què tal, Ricard?
3: I el David Casero. David, què tal? Buenos días.
5: Hola, muy buenas, chicos.
3: Jaume Sitjà, anem a parlar de WhatsApp?
5: Doncs sí, perquè prepara una de les funcions més esperades, els noms d'usuari. La idea és que puguis parlar amb algú sense haver de donar-li el teu número de telèfon. Doncs això pot ser molt útil si vens d'alguna cosa per internet, vull dir, i llavors vens i no tens de donar el teu número de telèfon. Si formes part d'un grup temporal o simplement no vols compartir el teu número de telèfon per tothom. Vull dir, sempre mantindre aquesta intimitat, no? WhatsApp, doncs, ha començat a permetre reservar aquests noms d'usuari. Quan entres a WhatsApp, te surt allà dalt, quin nom te vols posar?
3: Clar, fins ara, la mecànica quina era? Apunta el meu número de telèfon. Era aquesta, no? I a més, vull dir, el WhatsApp tu el tens instal·lat al mòbil i el que fa és demanar-te permís per accedir a la teva agenda de contactes. A priori li has de donar, perquè és normal, perquè és que si no, no trobes a ningú, i des d'allí consultar per número de mòbil. Doncs... Però clar, és veritat, hi ha grups o hi ha persones que dius, jo ara li he de donar el meu mòbil, que està considerat una dada privada, David, molt privada el número de mòbil.
5: Sí, por supuesto, la verdad que es una novedad que llega ahora y llega en verano. Fijaros que esto no tengo el teléfono encima. Oye, he hecho cualquier cosa o estoy en un viaje de grupo
3: también,
5: donde estoy con personas totalmente random. Uy, os he hecho esta foto súper chula. Ay, pues apunta mi número de teléfono y envíame la foto por WhatsApp.
3: No, tú no imagínate. Apunta qué era, el segundo, el 3,
5: no,
3: el 2.
5: No, y además problema. Le estoy dando mi número de teléfono a una persona que no voy a volver a ver en mi vida.
4: Pues, apunta el nom. David 22, por ejemplo.
5: Exacto. Y me lo envías a David 22. Además, esto no es una novedad porque ya lo tenían otras aplicaciones, ¿vale? Como Signal o como Telegram, pero además nos da...
4: O Instagram, que tens ahí un nombre.
5: Exacto, pero además nos da un segundo paso, y es que WhatsApp nos dice, oye, si además configuras un PIN personal, no cualquiera que de forma random encuentre tu usuario o ponga un usuario y coincide que eres tú, te puede enviar un mensaje, sino que te dice, ojo, te está enviando esta persona un mensaje... ¿Quieres recibirlo? Pues envíale tu código personal y metiendo el código ya con esta doble identificación puedes recibirlo, ¿no? Claro, con lo cual es algo muy bueno y además que está protegido.
3: Bueno, això ho han fet bé, que WhatsApp té un historial de no fer les coses massa bé, però això sí que ho han fet bé perquè és veritat, fins ara trobar-te o sabint el teu número o bueno, era una combinació, vaja, enorme. Per tant, era difícil. Però clar, ara... Si un busca Jaume Sitjà a WhatsApp i li surt...
4: Això és molt còmode.
3: Hi ha molts números de que siguis tu, Jaume.
4: Sí,
3: molts.
4: Però és molt còmode. I llavors a mi tothom...
3: I s'ha de protegir, això.
4: Tothom me pot enviar missatges i dic, no vull que tothom m'enviï missatges. Vale. Jo posaré aquí un còdic que només el que el tingui li entrarà.
3: En quina fase estem, David? És a dir, ara com ho podem fer? Ens està sortint algun missatge?
5: Pues mirar, sí. Cuando abrimos WhatsApp nos está saliendo un mensaje ahora de reserva tu nombre de usuario.
3: Reserva,
5: porque ojo, puede ser que no sea definitivo o que tengas que demostrar realmente que eres tú si alguien ha cogido ya tu nombre. Entonces, si hemos pasado de este mensaje y dice, ¡ay sí, me salió! Pero ahora ya no me sale porque he pasado de él. Tranquilos, podéis ir a la configuración de vuestro WhatsApp, vais directamente a la parte de cuenta o compte en català, vas dentro de tu cuenta a nom d'usuari, nombre de usuario, y allí directamente puedes configurar tu nombre de usuario. Imaginaos que hoy mi nombre de usuario es más, la marca de mi empresa ya está cogido. Bueno, pues te dice, ojo, espera un momento, que esto es una reserva. Conéctate con tu Instagram profesional de tu empresa o el tuyo personal, mira que sea el mismo usuario Y si tú lo reclamas y confirmas que es tu identidad, a la otra persona que le haya cogido le dirá: señor, usted no es quien dice, no puede tener este nombre de usuario, y este nombre de usuario pertenece a esta persona que sí tiene toda su identidad dentro de Meta, porque al final WhatsApp es una aplicación de Meta, tu Facebook, tu Instagram y, como no, tu WhatsApp.
4: I jo, Ricard, te'n faig una pregunta. Preferim que WhatsApp sigui més privat o ens fa mandra haver de configurar encara una altra opció més?
3: No sé, jo prefereixo que sigui més privat, però entenc que la gent està fins al gorro de configuracions i et diré una cosa, no de configuracions, de no saber ben bé què estan fent. Pulsar aquí, apretar aquí, el veí, l'amic em diu que m'anirà millor, un altre vídeo a YouTube em diu desconnecta't aquestes opcions si quieres estar más seguro, i al final la gent no sap si què està activant i què està desactivant.
5: Jo, aún así, mi opinión, aunque no me la pidas, Jaume...
4: No, es que, yo he llançat la pregunta.
5: Es que creo que será una de las funciones más importantes que veremos este año en WhatsApp, porque precisamente mejora la privacidad sin complicar la experiencia de usuario.
4: Jo, per un altre cantó, veig que està molt bé, perquè el Ricard a vegades diu: mira, si voleu contactar amb nosaltres, amb COPE, aquí teniu aquest número de WhatsApp. D'aquesta manera poses COPE Catalunya, i automàticament contactes amb ell i no et cal apuntar aquell número o te'n recordes molt fàcilment.
5: Però fijaros, para que la audiencia lo entienda, si es que es mucho más fácil, de pronto nos meten en un grupo de 52 personas por un cumpleaños de los 40 o de los 50, donde realmente yo tengo el número de 3 personas, pero si me voy al grupo, de pronto tengo el número de teléfono de un montón de gente que no conozco. Y ojo, es un dato muy personal, me puedo poner a llamar y a sachellar a la Jen allí. No, ojo, no. Nombres de usuario, lo pongo por nombres de usuario y nadie me puede llamar por teléfono. Eso es una maravilla. Yo creo que es una muy buena opción de privacidad.
3: Sí. Bé, doncs això ho teniu ara. La clau, ho hem dit abans, ara esteu fent la reserva. No està assignat el nom encara. Ara estem fent la reserva. Hi haurà uns dies de marge, hi haurà després la solució de les disputes, perquè és veritat que pot haver més d'una persona o d'una empresa que volen el mateix nom d'usuari, que això ja passa. I un cop estigui això, se'ns activarà i entenc que llavors serà indistint, no? Si jo dono el meu número o dono el meu nom d'usuari, em trobaran de les dues maneres.
4: Sí, correcte.
3: Bé, estarem al cas de tot plegat. Una altra història típica dels informàtics d'abans, però que avui en dia ens toca a tots, perquè tots portem un superordinador a la butxaca. Insisteixo, el telèfon que portes a la butxaca, tant si t'ha costat 500 euros com si t'ha costat 1.500, t'asseguro que és un superordinador. I com tots els ordinadors, doncs van creixent, es van modificant i requereixen cert manteniment, Jaume.
4: Doncs sí, perquè Apple ha llançat una nova actualització d'Enquet iOS, la versió 26.5.2, i és una d'aquelles actualitzacions que potser no fan il·lusió perquè no tenen ni porten aquests emojis nous, ni pantalles espectaculars, ni cap canvi visible, però són importants. Diversos mitjans especialitzats indiquen que, doncs, bueno, que aquesta versió corregeix més de 25 vulnerabilitats de seguretat. Vull dir, algunes relacionades amb aquest WebKit, el motor de búsqueda que fa funcionar aquest WhatsApp i moltes parts de la navegació del sistema.
3: En resum, David Casero, ¿qué hacemos?
5: En resumen, actualizar. La vulnerabilidad que han encontrado realmente dicen que es dentro del motor de búsquedas de Internet, del Safari, dentro de los teléfonos de ellos. Y decir, bueno, pero si yo realmente navegar... Bueno, es que navegar... A ver, señores oyentes... Casi todas las aplicaciones que tenemos hoy día son aplicaciones web app. Es decir, es una app que entras al banco, pero realmente no es que tengas toda la app del banco allí dentro, sino que se está conectando al navegador y tienes una pestaña del navegador metido dentro del app de tu aplicación del banco. Con lo cual, si está afectando a la navegación y al navegador, está afectando a la aplicación de tu banco, está afectando al booking para hacer una reserva, está afectando a la hora que pagas con tu wallet o con la aplicación que tengas.
4: És aquest motor de búsqueda que està afectat i té aquesta vulnerabilitat. Llavors aquí hi ha un forat de seguretat i això es té de tapar. I com es tapa? Doncs amb aquesta actualització.
3: Les actualitzacions són automàtiques, t'apareixeran... Pots deixar-les que s'actualitzen automàtic, passarà o aquesta nit, o ja ha passat, o passarà demà, i si veus que et surt, oi, esta noche o aquesta nit vols actualitzar... No? Sí, digue-li que sí, que ho faci a la nit, deixes el mòbil connectat amb càrrega, o sigui, carregant-se, i s'actualitzarà. Per tant, el tema de les actualitzacions, sisplau, feu-les. Ja no és allò, és que si actualitzo el mòbil m'anirà més lent i tal. Mira, si és una actualització grossa, potser el primer dia notes, jo què sé, alguna cosa, però després és el mateix.
5: És més, hay gente que dice, ay, pero a mí no me ha salido ningún mensaje de actualizar. Bueno, pues si estáis escuchando esta noticia, si veis la noticia en la tele o en cualquier periódico digital o donde sea, entrar, ajustes, general, buscar actualizaciones y forzáis la actualización.
3: Sí, la puedes forzar.
5: Porque os aparece, es decir, a lo mejor el mensaje nos aparece hasta dentro de 3 días, pero si habéis escuchado la noticia, entrar y forzar la actualización, que son 5 minutos.
3: Doncs apa, 2 consells interessants: WhatsApp i actualitzacions, que per cert, les actualitzacions, estem parlant del sistema operatiu de l'iPhone, serveix per tot, per Android quan surtin, per Windows o per qualsevol altre dispositiu informàtic. David Casero, com sempre, un placer, gràcies.
5: Gràcies i buenas tardes.
3: Jaume Sitjà.
4: Fins la propera.
6: A COPE Catalunya.
7: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
8: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
9: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
10: El Tour de Francia ja està en marxa i la emoció no da tregua.
11: Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
10: 3.333 kilómetros de pura adrenalina.
11: Arriesgando, tumba abierta, ¿no?
10: En COPE te lo contamos todo.
11: 20 kilómetros meta.
10: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Joan Prats y Eric Prade.
11: Buenas tardes, amantes del ciclismo.
10: Cada día desde las 4 en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
11: Línea de meta, Eric Prade.
10: Hasta el 26 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eric Prade.
1: Migdia.
2: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
3: I ens acostarem a les 2 de la tarda i ho farem amb la Marta González. Ella ja saps que és doctora en comunicació i ciències socials. Marta, què tal? Bon dia.
12: Hola, bon dia, Ricard. Molt bé. Mira, ja a punt d'anar a dinar.
3: Sí, eh? a punt. Mira, t'agafo 10 minuts per preguntar-te, perquè sé que entre moltes altres coses tu estàs vinculada al món universitari i moltes altres històries, però ets consultora. I he pensat, escolta, anem a explicar, perquè clar, parlem de consultories amb una lleugeresa que em sembla que de vegades, d'alguna vegada sí, però de vegades no sabem ben bé què és una persona consultora. I com que tu ho ets, dic, Marta, explica'ns què és la consultoria, què és una persona consultora.
12: Bueno, un consultor seria com una mena de metge d'empreses. Que se'l truca doncs, quan alguna cosa no funciona bé o volem canviar alguna cosa, volem innovar dintre de l'empresa o d'un departament de l'empresa, perquè clar, a vegades és, en funció de l'empresa, sigui més gran o més petita, doncs el millor és, es fa només en principi a la seu central i després es materialitzen les altres delegacions. No?
3: Clar, hi ha una altra figura, Marta, que és la del assessor. I no sé si sí. A vegades ho confonem, consultor i assessor.
12: Sí, perquè l'assessor seria més com un copilot, saps? Un copilot, la persona que t'acompanya, tu ets el director d'una societat anònima, una companyia, i tu tens una persona que t'està assessorant perquè facis primer tu, perquè primer s'ha d'agafar el màxim responsable, perquè la imatge de l'empresa és una mica la imatge de qui regeix els destins de l'empresa. Això està claríssim. Es veu molt. A més, el tipus de persona que és, veus i dius, ui, ja es nota que aquesta empresa funciona així perquè aquesta senyora té aquesta manera de ser, no? I doncs aquest copilot és el que l'acompanya constantment. L'assessor normalment perdura més en el temps a l'empresa perquè és una persona que normalment és com un càrrec de confiança, diguéssim, i bueno, doncs protegeix i orienta el negoci a llarg plaç, no? I llavors, i el consultor és per fer doncs, una cosa més temporal, per resoldre al millor doncs, un problema concret o materialitzar investigar alguna cosa que el diagnòstic, com el metge, no? Investiga què passa, no? Què passa aquí i tal. Llavors, juntament amb l'assessor, perquè l'assessor és important també que estigui de banda del consultor, pues es fa l'estratègia. Fa l'estratègia i les accions per dur a terme aquesta nova acció que es vol fer a l'empresa.
3: Marta, estava pensant que darrerament n'hi ha molts d'assessors, sobretot al món polític. No sé si són tots competents o se'ls escolten, perquè aquesta és l'altra, l'assessor assessora, però qui decideix és la persona qui està assessorant, no?
12: Clar, la persona que contracta un assessor o un grup d'assessors, perquè a vegades és un grup d'assessors, perquè doncs, tothom no sap de tot, no? I potser doncs, té un assessor per temes econòmics, un assessor per temes... I això, aquesta persona, clar, ha de tenir gent de molta confiança, perquè si no té confiança, llavors és quan no entra per el que li diuen i fa el que vol. Clar. Llavors és quan fica la pota. Moltes vegades passa això. Alguns directors d'empreses, sobretot per l'empresa, i els polítics una mica també es veu, però pues no fan cas al que li diuen, i quan fan cas, me passa que s'ha de raonar. Tu no pots imposar.
3: No,
12: pots
3: evidentment.
12: Dir, mira,
3: evidentment.
12: Això és com... Pues, és que l'assessor va des de la forma que ha de tenir per parlar, per exemple, vestir, perquè també és la imatge, entens? O sigui, és una persona que es cuida de tot el que aquella persona i l'empresa en contracta.
3: Mm-hmm. Marta, una consultoria, per exemple, en una empresa es pot contractar per ajudar a fer créixer una empresa. És a dir, igual una empresa porta molts anys, van bé, però des de la direcció arriba un punt que creuen que podrien anar millor. Llavors poden contractar una consultoria que entenc que gastarà un temps infiltrant-se, enteneu-me, infiltrant-se dins del dia a dia de l'empresa i acabarà redactant un document que és on li diu, mira, aquí es pot créixer, aquí no, això es pot fer així o això es pot fer així. Ho he simplificat molt. Seria aquesta la feina d'una consultoria?
12: Sí, un consultor ha de, bé, primer, tenir una entrevista amb la persona que l'ha contactat, saber una mica quines necessitats té. I després, abans de fer la memòria, has de fer una mica de memòria del que tu penses fer dintre de l'empresa, tu has de veure aquella empresa, has de trepitjar la sorra, saps? I veure com funciona, perquè potser està més tecnificada, menys tecnificada, perquè bueno, no ens oblidem que el teixit empresarial del nostre país és petita i mitjana empresa. No són grans multinacionals. Doncs pensa, quan parlen de consultors, pensen a les pel·lícules, no? Aquests senyors que són, amb aquests despatxos, no, són despatxos molt més aviat normals, però la gent ha de tenir tot el cervell, entens? O sigui, l'important és això. I llavors es fa una memòria, s'explica una mica el que tu veus, les carències que tenen, les debilitats, i després potenciar el que tenen, i si estan d'acord, pues, bueno, fan el contracte, fan una nota d'encàrrec, tu fas tot un procés com qualsevol altre producte, perquè al final és un servei, però és un producte, també estàs venent alguna cosa. Mm. I això té un cost, té un import, i a més té un es deriva amb que tu has de també declarar-ho a l'IRPF, que la gent no pensi que això es cobra i res, no.
3: Això és, no, s'ha de fer legal...
12: Exacte.
3: T'acaben trobant, si no.
12: És un servei. I els serveis pues, tenen això. És com un advocat o com un arquitecte. Bueno, arquitecte clar. Deixa l'obra, no? Però bueno, l'advocat una mica és el mateix.
3: Marta, no? Mica... tu has fet alguna consultoria per a alguna empresa?
12: Sí, he fet per diverses.
3: Entenc que, clar, si al final l'empresa és la que et contracta i fa el pas, és que volen escoltar-te. Reben de bon grat l'informe després?
12: Sí, perquè tu els hi demostres, clar, no tens una vareta màgica, perquè això també és veritat, que tu els hi demostres que si tu posa... O sigui, clar, ara tot avança molt ràpid. Mm. Hi ha molta evolució amb tot el que és tecnologia i de més, no? Llavors, això està molt bé, però la part humana no es pot oblidar, perquè la part humana és la que al final fan les empreses. O sigui, no ens oblidem que és així. I a més haurà de ser així, jo crec que per sempre, perquè si no, què fem els humans aquí?
3: Sí, clar.
12: Llavors, què passa? Pues que sí que en principi, a vegades, pues, tenen els seus dubtes, perquè, clar, tothom dubta, no? De que a vegades a mi m'han preguntat, i amb això jo guanyaré més diners? Sí, guanyarà més diners, però, clar, jo tampoc li puc assegurar amb una vareta màgica que guanyarà molt més diners. Si vostè fa les coses bé, segur que guanyarà més diners. I bueno, doncs demostrant que tens raó, a vegades es fa, per exemple, doncs imagina't que el treball aquest de consultoria, la memòria la divideixes en tres parts, no? En tres processos, i llavors dius, bueno, doncs fem la primera, assolim la primera, quan vostè vegi que això funciona, doncs passem a la segona fase. I bueno, jo sempre intento que es donin compte de que jo no tinc, o sigui, tinc interès, però no sé de contractar per contractar. No, vostè s'ho mira, parlem i anem fent. I quan veuen que sí, que això funciona, que l'evolució és bona, doncs, bueno, doncs el contracten per una segona vegada. O de vegades doncs, ets la consultora doncs, de l'empresa durant doncs, un període de temps que, com que a més ets extern, l'avantatge que tenen és que tu ets una persona externa, no ets de plantilla. Llavors, clar, tu cobres uns diners, però després te'n vas i punto.
3: Clar. Llavors, això... no fas un seguiment després de si estan implementant? Sí. O això ja seria feina de l'assessor?
12: No, fas un seguiment juntament amb l'assessor i amb les persones implicades, o sigui, els departaments implicats, que has de formar perquè puguin seguir el tema. I, a més, tu, doncs, de tant en tant, cada tres mesos o així, doncs, fas una mica de manteniment, diguéssim, no? Entre cometes. I, llavors, doncs, per una qüestió també d'imatge, perquè a mi m'agrada, moltes vegades vaig i dic, escolta, mira, vull veure com funciona i tal i qual, i això els agrada perquè veuen que tens interès.
3: Clar. Saps? Doncs,
12: t'ajuda a vendre't.
3: I tant.
12: En una paraula.
3: L'assessoria i la consultoria. T'ho dic perquè avui la Marta González ens ha posat una mica més de llum i que almenys quan anomenem aquestes dues professions o aquests dos serveis ho fem amb coneixement de causa. Sapiguem quina és la tasca d'un assessor o una assessora i quina és la tasca d'una consultora o un consultor. I ens ho ha explicat la Marta González.
12: Vull dir una cosa només final. Que és que quan és una persona externa és més creïble perquè no té aquell interès que pot tenir l'empleat, tal, no. Llavors això ajuda molt a que les coses funcionin millor.
3: Clar. No, tens tota la raó d'això. És millor. A més, també segurament té una perspectiva diferent de si estàs dins. Com que ho veus una mica més de lluny i veus la foto total, eh?
12: Exacte.
3: Doncs Marta González, ets doctora en comunicació i ciències socials, estàs al món universitari, al món de la consultoria, i avui ens hi has posat llum amb això de l'assessor i del consultor. Marta, escolta, gràcies.
12: No, gràcies a vosaltres, i que vagi molt bé, i bon apetit.
3: I tant, gràcies Marta. Va, que ens plantem a les 2 de la tarda. En 20 minuts arriba el Sergi Tor i et posa sobre la taula tota l'actualitat i ho fa de manera estructurada amb totes les dades. La darrera hora d'aquest accident greu que ha passat aquest matí a Lleida quan un autocar ha xocat amb la façana de la Diputació de Lleida. Estava pensant també el tema dels assessors. Massa assessors ja avui en dia. I el món polític, vaja, moltíssims. Ja saps per on vaig, ja? Vinga, sóc el Ricard Álvarez, les 2. Demà hi tornem a COPE, Catalunya i Andorra. Que acabis de passar una bona tarda.

0: puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver.
1: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Murprotec.
3: I l'actualitat esportiva, el Mundial a ple ritme, més coses. Joan Batllori, bona tarda.
4: Bona tarda, Sergi. Ara a les 3 comença l'especial Mundial, que ja tenim classificades per vuitens de final a Noruega, després de guanyar-li 2-1 a Costa d'Ivori, a França, 3-0 a Suècia i a Mèxic, que va derrotar 2-0 a l'Equador. Avui tenim a les 6 Anglaterra-Congo, a les 10 Bèlgica-Senegal i a les 2 de la matinada Estats Units-Bòsnia. Espanya, recordo, juga demà a les 9 de la nit contra Àustria. Quan quedin 10 minuts per arribar a les 4, vindrem nosaltres amb la informació esportiva més propera avui per parlar bàsicament de la presa de possessió de Joan Laporta en el seu tercer mandat com a president del Barça. Ha deixat algun recadet al Real Madrid, ha demanat estabilitat institucional i l'acte també, Sergi, ha servit per escenificar l'idili entre el Barça i la Lliga, amb la presència de Javier Tebas, que ha felicitat el Barça per haver recuperat la sostenibilitat econòmica del club.
3: Doncs molt atents, d'aquí 50 minuts a l'actualitat esportiva de casa nostra a banda del Mundial, evidentment. Gràcies, Joan.
4: Una abraçada, Sergi.
3: Perquè arriba Línia Cope a partir de les 3, última hora del Mundial, quan faltin 10 minuts per les 4, Joan Batllori i Esports Cope.